0: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Avanza la instalación de carpas que acogerán a unos 1.000 migrantes en el puerto de Ceuta. El acondicionamiento de más espacios para albergar, identificar e iniciar los trámites de retorno y asilo continúa lentamente mientras la tensión entre el gobierno central y el ceutí se eleva. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha asumido el control de la zona portuaria a través de una resolución del Ministerio de Transportes tras la negativa del Consejo de Administración del puerto a habilitar allí un emplazamiento que acogerá a los cientos de migrantes desamparados. Mientras, las protestas de muchos vecinos no han cesado en las últimas horas. Vamos a ver cómo amanece en Ceuta. Enviado especial a la ciudad autónoma, Pablo Danubio, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es la primera vez desde hace un par de días que amanece despejado en Ceuta, sin demasiada niebla, y desde el puerto se ve una vista panorámica perfecta de lo que están siendo las playas más delicadas desde que empezó la crisis migratoria, la playa de Benítez y la playa del Trampolín, que siguen estando completamente abarrotadas, aunque desde que han comenzado las instalaciones de las carpas del gobierno, algunos inmigrantes se han acercado a los terrenos donde se está levantando para interesarse, aunque la Policía Nacional no está permitiendo la concentración de ellos cerca. Hamza es uno de los inmigrantes que llegó el pasado 30 de julio.
3: Necesitamos más espacio por toda la gente, ¿entiendes? Y la gente que está trabajando dice no hay espacio, ahora que vete a otro lugar. Tiene que hacer aparcamiento o no sé, cualquier idea, ¿entiendes? Por guardar toda la gente de la calle. Yo vivo en la calle, duermo en la calle. Es así del 30 de julio, ¿entiendes?
2: Hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visite la ciudad autónoma con agenda para reunirse con colectivos inmigrantes.
0: La gestión de la crisis ceutí ha sido muy criticada por la oposición desde que se produjera la entrada masiva de migrantes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tacha al gobierno de ser sumiso con Marruecos y pide la comparecencia de la directora del CNI. Mientras, miembros del Ejecutivo Central mantienen un discurso que apela a la prudencia y consideran suficientes las explicaciones aportadas por el presidente en su comparecencia esta semana en el Congreso de los Diputados. Eso sí, hay matices. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que asumió el mando único de la crisis el pasado 25 de agosto, habla de hecho inédito en una entrevista hoy en el diario La Vanguardia y de que las relaciones con Marruecos van a cambiar.
4: El presidente fue claro diciendo que, lógicamente, las cosas hay que analizarlas. Y lo que ha ocurrido lleva consigo también el que nuestra relación con Marruecos va a modificarse en el sentido de que lo que ocurrió es un hecho inédito, ¿no?
0: Otra ministra, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una entrevista grabada hace unos días y emitida anoche en Radio 5, hace autocrítica. Cree que el gobierno tiene una parte de responsabilidad en la situación, que debe reconocerlo y hacerse cargo. Del exterior ya están abiertos los colegios electorales en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, que vive hoy una jornada electoral trascendental para el país germano y para toda Europa por el precedente que puede sentar. La formación ultraderechista Alternativa para Alemania podría gobernar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial si obtiene la mayoría absoluta. Encabeza todos los sondeos con casi el 40% de los votos. Javier Jiménez.
5: Cerca de 1.700.000 votantes están llamados a unas urnas abiertas ya desde hace una hora y hasta su cierre a las 6 de la tarde, hora local. Sven Schulze, candidato democristiano y actual mandatario de este Estado federado, espera poder mantener el cargo que ostenta en una coalición tripartita. Hasta ahora las encuestas apuntan a una victoria de la extrema derecha de Alternativa para Alemania, partido que solo podría gobernar con una mayoría absoluta debido al cordón sanitario aplicado por el resto de formaciones. La clave estará en la barrera del 5% de votos que se necesitan para conseguir representación, ya que podría aventajar a la ultraderecha hasta la mitad de la Asamblea Regional.
0: En los deportes continúa la cuarta jornada de Liga con el Valencia-Barça a las 4 y cuarto de la tarde. Los locales buscan su primera victoria, el conjunto de Flick sumar 12 de 12 puntos posibles con la duda de Lamine Yamal. A las 6 y media dos duelos, Alavés-Osasuna y Málaga-Levante. El día concluye con el Español-Sevilla a las 9 de la noche. En la Vuelta Ciclista a España, etapa 15, de Palma del Río a Córdoba, se ha reducido 80 kilómetros por la alerta naranja por calor en la provincia andaluza, con máximas que podrían superar los 40 grados. Enric Mas cuenta ya con una renta superior a los 2 minutos. En el US Open de tenis, Carlos Alcaraz se enfrenta esta tarde a Tommy Paul en los octavos de final. Llegamos así a las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias.
1: Radio 5. Cataluña.
6: Bon dia. Alerta per calor intensa. Els termòmetres poden tornar a superar avui els 40 graus a bona part del territori. Protecció Civil alerta d'aquest perill, que eleva també el risc d'incendi forestal. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Molta precaució amb aquestes temperatures altes i amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
6: Aquest setembre continua batent rècords de temperatures. A Alcarràs, al Segrià, s'han superat els 41 graus aquest dissabte i la capital, Barcelona, ha passat els 35. Temperatures inusuals en un mes de setembre que superen els registres històrics a la meitat d'estacions del Meteocat. Avui, més d'un centenar de municipis de 17 comarques estan en risc extrem d'incendi i s'ha tallat l'accés als espais naturals de la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, tots dos a la Noguera. Situació i previsió de la EMET, Noelia García.
8: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A zones de l'interior els termòmetres quedaran molt a prop dels 40 graus i també al litoral es podran superar els 34. Màximes previstes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Avui temps estable predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral de Tarragona. És una informació d'AME.
6: Com destacàvem en començar, aquest diumenge s'incrementa el risc d'incendi forestal a casa nostra, altíssimes temperatures, baixa humitat i un anticicló que comportarà molta sequedat conformen un còctel fatal que obliga a extremar les precaucions. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Davant d'aquesta situació, doncs, ens queda demanar, sobretot al conjunt de la ciutadania, que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i de gent rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també en els canals de salut, i sobretot molta precaució amb aquestes temperatures altes i amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
6: Ahir ja vam tenir un perill d'ensurts, un incendi forestal a Tordera, al Maresme, va obligar a desallotjar algunes cases i confinar dues urbanitzacions. I un altre incendi va tallar la circulació a la carretera C58 a Ripollet. Molta precaució avui perquè el perill és màxim a més d'un centenar de municipis de 17 comarques. I un altre perill de l'estiu és el dels ofegaments. Tres se'n van registrar només ahir. Un banyista francès de 78 anys va perdre la vida ahir a la tarda a Lloret de Mar, a la Selva. Un altre home, també francès, de 69 anys, es va ofegar quan es banyava en una platja de Colera, a l'Alt Empordà. I una tercera persona, un anglès de 45 anys, va morir després de saltar d'un ferri entre Cambrils i Salou quan intentava arribar nedant a la platja. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu. Des de Protecció Civil fan una crida extrema a les precaucions a platges, piscines i aigües interiors i tenir especial cura dels infants, banyar-se sempre en llocs senyalitzats i, si pot ser, amb servei de vigilància i socorrisme. El finançament autonòmic és el nou cavall de batalla entre govern i oposició. Els populars, amb Núñez Feijo al capdavant, recriminen l'executiu de Pedro Sánchez que hagi adoptat el model Junqueras per necessitat i supervivència, diuen. Des dels comuns, crida a Junts a ser pragmàtics i sumar-se a l'acord, Laura Hurtado.
9: El portaveu dels comuns del Congrés, Gerardo Pisarello, assegura que, tot i que no és la millor proposta, es tracta d'una oportunitat que no es pot malbaratar perquè, diu, estan en joc les necessitats bàsiques de milions de catalans.
10: El que està sobre la taula ara mateix no és el nostre ideal, nosaltres tenim un model de finançament que és molt més ambiciós, però estem parlant de 4.700 milions d'euros. Hem de ser pragmàtics en el context en el que ens hi trobem, perquè aquests diners són necessaris a Catalunya per millorar les nostres infraestructures de transport, són fonamentals pel tema de l'habitatge, són fonamentals en matèria d'educació i en matèria de sanitat.
9: Pisarello també ha carregat contra el boicot de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el qual ha dit ha estat rebutjat fins i tot per dirigents del Partit Popular.
6: Barcelona acull el Congrés Europeu de Pneumologia, la cita més important del sector, amb prop de 22.000 especialistes. Fins dimecres abordaran les malalties, els tractaments i la necessitat de prevenció. Tothom que vulgui es pot fer avui una prova respiratòria a la plaça Catalunya de Barcelona. Joaquim Calvente.
11: Aquesta edició del Congrés posa l'accent en la contaminació ambiental que incrementa el risc de patir malalties respiratòries. Marc Miravitjàs, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
12: Quan bevem aigua volem beure només aigua. Quan respirem volem respirar només aire. No volem respirar res més. Tot el que més pot tenir un efecte, i molts ja ho sabem que tenen un efecte perjudicial sobre el pulmó. Com més net sigui l'aire que respirem, millor serà la nostra salut pulmonar i hem de preservar els pulmons per tota la nostra vida.
11: La pol·lució, el tabac, també els vapejadors, són els principals enemics dels pulmons, però tot el que inhalem l'absorbeix l'organisme i afecta a tot el cos.
12: I també s'ha vist alteracions amb el creixement i amb el desenvolupament també intel·lectual o cognitiu amb infants.
11: Pel que fa a la detecció precoç, destaca el potencial de la intel·ligència artificial, que agilitza els cribratges en analitzar més proves en menys temps. Això sí, de moment, sempre sota supervisió mèdica. Avui a la plaça Catalunya de Barcelona es realitzaran espirometries gratuïtes, una oportunitat per revisar els seus pulmons i resoldre dubtes amb els especialistes.
6: Al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell, han organitzat aquest cap de setmana tot un seguit d'activitats solidàries per recaptar fons per a la investigació d'un càncer cerebral infantil minoritari a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. La iniciativa ha sorgit arran la mort fa un any del Marc, un noi de 14 anys de la població que patia aquesta malaltia. Pepa Sant Genís.
13: Un somriure pel Marc és la iniciativa solidària que han organitzat aquest cap de setmana al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell per recaptar fons perquè l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona pugui obrir una línia d'investigació per l'ependimoma, una tipologia de càncer cerebral infantil poc freqüent. Aquesta malaltia és la que patia el Marc, un adolescent de 14 anys vinculat per la seva família a Palau d'Anglesola i que va morir ara fa un any. La Susana Pomés és una de les veïnes del Palau d'Anglesola que ha impulsat aquesta iniciativa.
14: I és un càncer una mica estrany, no hi ha molts tractaments. Com que la família va estar buscant tractaments i tot i no va trobar res, no?, per poder ajudar el Marc, es va decidir de promoure una línia d'investigació a Sant Joan de Déu per intentar investigar sobre aquest càncer perquè altres nens puguin tenir l'oportunitat que el Marc no va tindre. I part de la família i dels amics vam iniciar aquesta iniciativa per poder aconseguir també fons i impulsar aquesta línia.
13: Al llarg de tot el cap de setmana han organitzat un ampli ventall d'activitats lúdiques, esportives, culturals i gastronòmiques per recaptar com a mínim els 30.000 euros que es necessiten perquè l'Hospital Sant Joan de Déu pugui iniciar aquesta recerca mèdica.
6: Com fer les ciutats més sostenibles sense deixar de ser accessibles? És l'etern debat que s'està plantejant ara a Reus. Les associacions de comerciants, el Tom de Reus i la Unió de Botiquers estan en peu de guerra com l'Ajuntament per les darreres actuacions en mobilitat impulsades de forma unilateral, diuen que estan tenint i tindran un impacte directe sobre l'activitat comercial del centre de la ciutat, segons asseguren. Pilar Ribas.
15: Les dues principals associacions comercials de la ciutat asseguren que la zona de baixes emissions, les obres simultànies, els canvis de circulació, els talls de carrer, la desaparició dels bons Reus o les pilones fan que els clients cada cop tinguin més dificultats o motivació per anar al centre. Víctor Perales, president del Tom de Reus, en declaracions a aquesta emissora.
16: És la suma d'un munt de decisions que afecten tota la mobilitat i la circulació i a l'arribar al centre de la ciutat, no? Va començar amb les baixes emissions, hi han hagut canvis de sentit de circulació de carrers, obres que no estan senyalitzades. Clar, la suma de tot fa que la situació sigui molt difícil i insostenible.
15: Afirmen que no estan en contra de la sostenibilitat, de reduir la contaminació, de transformar la mobilitat, de recuperar espais per a les persones, però es pregunten com fer la ciutat més sostenible sense deixar de ser accessible, viva i econòmicament viable. Per això demanen diàleg.
6: Esports, el Barça torna a ser campió de la Supercopa Ibèrica d'handbol. Ja són 5 vegades totes les edicions d'aquesta competició en imposar-se a l'Sporting de Portugal 39-34. Avui la secció de futbol sala disputa la final de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo Murcia. En futbol, a la segona divisió, el Girona va guanyar l'Sporting de Gijón 2-0 per als catalans en terres asturianes. Avui juguen els dos equips catalans de primera. El Barça visitava més tard.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Restringit l'accés als espais naturals de la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp a la Noguera davant el perill extrem d'incendi forestal que afecta aquest diumenge més d'un centenar de municipis de 17 comarques catalanes. A unes 300 poblacions més, el risc és molt alt. Molta precaució, doncs, reclamen tant des de Protecció Civil com els agents rurals.
2: Doncs el risc pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
0: Aquest setembre està registrant temperatures rècord per sobre dels 40 graus a bona part del territori, més de 35 a Barcelona. Temperatures inusuals que superen els registres històrics i creen aquesta alerta per calor i per risc d'incendi. Situació i previsió del temps, Aimet, Noelia García.
3: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior els termòmetres podran quedar molt a prop dels 40 graus i al litoral es poden superar els 34. Màximes previstes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dilluns continuaran les altes temperatures, però baixaran lleugerament. És una informació d'AEMET.
0: Amb el Sergio Lezcano a les vies de so, l'Albert Bacas a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Alerta per calor intensa, els termòmetres se situen als 40 graus a bona part del territori. Protecció Civil alerta d'aquest perill que eleva també el risc d'incendi forestal. Avui, més d'un centenar de municipis de 17 comarques, com dèiem, estan en risc extrem d'incendi i s'ha tallat l'accés als espais naturals de la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp, tots dos a la Noguera. Toni Conde, bon dia.
4: Bon dia. Els agents rurals han restringit l'accés a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, que afecta 106 municipis. Els agents han instal·lat cintes per evitar el pas i amb helicòpters vigilen zones com el forat de Bulí, freqüentat per banyistes. Alicia Ballant, cap de guàrdia dels agents rurals, alerta dels factors que causen el risc d'incendi.
2: Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa, i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
4: Aquest cap de setmana s'ha establit el rècord de temperatura més elevada al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques de Catalunya que tenen registres des de fa més de 20 anys. S'han superat els 40 graus a punts de l'Ebre, Ponent o la Catalunya Central.
0: Un altre perill de l'estiu és el dels ofegaments. Tres se'n van registrar només ahir en platges de Lloret de Mar i Colera, dos banyistes francesos. Una tercera persona, un anglès de 45 anys, va morir després de saltar d'un ferri entre Cambrils i Salou quan intentava arribar nedant a la platja. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu, 42 en total. Des de Protecció Civil fan una crida extrema a les precaucions a platges, piscines i aigües interiors i tenir especial cura dels infants, banyar-se sempre en llocs senyalitzats i, si pot ser, amb servei de vigilància i socorrisme. També es presenta calent l'inici del curs escolar, que està marcat enguany per la convocatòria de vaga del primer dia de classe. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents havien de començar el curs aquest dimarts. Laura Hurtado.
5: En un parell de dies tornaran a omplir-se les aules, això sí, la jornada serà insòlita. El sindicat majoritari USTEC i la CGT han convocat una vaga després que l'última reunió amb la consellera Esther Niubó constatés que les posicions encara estan allunyades. Reclamen, entre altres, reduir les ràtios i reforçar els recursos per a la inclusió. El curs passat va acabar amb una xifra rècord de mobilitzacions, 22 vagues a centres escolars, 25 sumant les escoles Bressol. Ni el pacte amb Comissions Obreres i la UGT signat al març ni l'acord al qual es va afegir professors de secundària més tard, han estat suficients per tancar el conflicte, ja que el col·lectiu va rebutjar les propostes en dues consultes. Com a mesura de pressió, els docents també han defensat deixar de participar en les colònies i les sortides escolars. Per aquest nou curs, el departament ha anunciat novetats com el reforç de 500 aules d'acollida, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial. Tot això sumat a les millores retributives i laborals que es desprenen dels acords. El grau de participació el pròxim 8 de setembre serà clau per calibrar el malestar del col·lectiu i la predisposició a continuar amb les mobilitzacions.

0: Yolanda Segura és la portaveu d'Usted que estés, el sindicat majoritari a l'ensenyament i convocant de la vegada aquest primer dia de curs, juntament amb altres sindicats, sota el lema Menys excuses, més educació pública, inclusiva i en català. Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hi ha hagut contactes amb el Departament d'Educació en els últims dies que no han donat cap fruit. La mostra és que la convocatòria de vaga d'aquest 8 de setembre es manté. Crida l'atenció que no hi hagi hagut contactes durant les vacances, no? Potser es van minimitzar les vostres intencions. Com estan les coses ara mateix? Què us separa els vaguistes de la conselleria?
1: Què ens separa? Doncs ara mateix que no hi hagi un calendari de negociació de totes les qüestions que cal abordar, que és l'escola inclusiva, que, no, i ràtios, infraestructures, el català, etcètera, no? Doncs aquestes qüestions serien potser les més principals. Cert que és, hi ha avenços, però aquests avenços són passes endavant, però no resolen realment, estructuralment, el problema que tenim o les necessitats que tenim en aquestes qüestions. Per tant, que no hi hagi ara encara doncs, una voluntat d'aquesta conselleria doncs, per tornar, no?, de reiniciar un altre cop doncs, les negociacions, és el que fa doncs, que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
0: El curs passat va ser especialment convuls, amb moltes vagues. Els sindicats vau trencar la unitat d'acció, alguns van signar l'acord amb la Generalitat, d'altres manteniu les mobilitzacions, perquè van ser els mateixos docents els que ho van decidir així. Com estan ara mateix els ànims? Com penseu que serà aquesta convocatòria de vaga?
1: La veritat és que no sabem com anirà, perquè no hem pogut anar a centres i copsar l'ambient, no hi ha hagut temps, no? Però el malestar sí que detectem que el malestar persisteix. Tothom constata que la realitat de les seves aules continuarà sent la mateixa, continuaran tenint les mateixes dificultats per fer la seva feina i per atendre l'alumnat, i continuaran doncs, aquesta angoixa, aquest malestar, no?, de no poder fer la feina com toca, d'haver d'abordar una complexitat sense les mans necessàries i els recursos necessaris. El que necessita ara mateix en els centres educatius, el que es necessita és veure canvis, no? És notar doncs, que poden treballar millor, de que l'alumnat està més ben atès, de que no hem de dedicar múltiples hores a fer burocràcia inútil, i després hi ha altres que també s'assumen, no? Ara comença l'inici de curs i comença en molts centres doncs, que la plantilla encara no està completa, no s'han cobert la reducció dels majors de 55 anys, per la qual encara falta plantilla en els centres educatius. S'estan tancant aules d'acollida en molts centres i això genera molta, diguéssim, indignació. S'estan donant, no?, diguéssim, coses que fa que el malestar creixi i que, bueno, segurament, doncs igual hi havia docents que havien decidit no fer vaga i ara la faran, no?
0: La vaga servirà per copsar aquest malestar que dius, aquesta disposició dels docents a continuar amb les mobilitzacions o no, però després d'aquesta vaga, què? Com afronteu aquest curs 2026-2027?
1: Bé, doncs, justament per això nosaltres estem fent una pressió màxima a l'administració, no? Perquè després d'aquesta vaga no n'haguem de tornar a convocar més, no? És molt probable que es torni doncs, a acordar doncs, un nou cicle de mobilitzacions i està en mans d'aquest govern evitar-lo. Per tant, nosaltres tornem a fer la crida, no?, de que després del 8 de setembre hi ha d'haver un compromís clar d'aquest govern i d'aquesta conselleria de posar una calendarització de, no?, de reunions de negociació en les quals puguem negociar totes aquestes qüestions per fer passes endavant i caminar cap a resoldre doncs, les mancances que té l'educació del nostre país.
0: De ben segur que continuarem parlant, afrontant el debat de l'educació a casa nostra. De moment, aquest dimarts, primer dia de curs, vaga i mobilitzacions a tot el territori, amb un acte central a Barcelona, manifestació a les 10 del matí des de la plaça Urquinaona i després assemblea a la plaça de Sant Jaume, però insistim, actes a totes quatre circumscripcions catalanes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Volem conèixer també l'opinió de les famílies en aquest inici de curs. Lidón Gasull és la directora de FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: Inici de curs calent, ja hi estem acostumats, però fins ara no havíem vist vaga el primer dia de classe. Com ho valoreu des de la FAC? Perquè vosaltres havíeu mostrat la vostra preferència que el curs comencés una mica més suau.
1: Sí, la veritat és que a ningú se li escapa que ens agradaria que el curs comencés sense vagues i de forma el més tranquil·lament possible. La veritat és que ja ens ho esperàvem, és a dir, l'estiu no ha servit per a que el Departament d'Educació facilités algun tipus d'acord o posés sobre la taula alguna cosa que creés la confiança suficient per a que aquesta vaga aquesta convocatòria retirés, no? Per tant, estàvem gairebé segurs que acabaríem començant amb aquesta vaga, per tant, ho tenim bastant assumit.
0: Mm-hmm. Vosaltres compartiu bona part de les reivindicacions dels sindicats de docents convocats. Què proposeu en aquest inici de curs?
1: Bé, nosaltres el que hem identificat són diferents problemes estructurals que té el sistema educatiu, no necessàriament afecten a l'inici de curs, encara que n'hi ha un que sí que afecta i que ara es veuran afectades milers de famílies a Catalunya, no? Que és la gratuïtat del sistema educatiu. Veiem que cada cop l'educació pública és més cara, les quotes escolars cada cop són més elevades, els llibres de text cada cop són més elevats, ara tenim a més les llicències digitals que encara encareixen més la tornada a l'escola, tenim el menjador escolar aquest any encara és més car que l'any anterior i sabem que Catalunya és la comunitat autònoma amb el preu de menjador més elevat i per tant sí que és veritat que la gratuïtat del sistema per nosaltres és una prioritat perquè afecta principalment en aquell alumnat que més ho necessita i per tant hem de fer passes endavant per la gratuïtat en lloc de fer passes enrere, que és el que ens estem trobant. Però després tenim aspectes com és el de l'educació inclusiva. L'educació inclusiva no es pot qüestionar, no és un tema que està a debat. L'educació ha de ser inclusiva perquè és un dret fonamental que tenen tots els infants. Aquí tenim un repte important perquè clarament no s'han desplegat tots els recursos ni el sistema educatiu s'ha adaptat per poder ser realment un sistema educatiu inclusiu. I creiem que hi ha molt marge per avançar en educació inclusiva. I després tenim el problema de la planificació educativa. Sense una planificació educativa com a mínim a 10 anys vista del sistema educatiu públic que li doni estabilitat, serà molt difícil poder construir propostes a mig i llarg termini. Tenim un problema a Catalunya que és que la planificació educativa del sistema públic es decideix cada curs escolar. Cada any canvia, no tenim estabilitat, no sabem quines seran les places que tindrem en el sistema, quants grups classe hi haurà, i això ens obliga a improvisar i, per tant, a no poder pensar propostes a mitjà i llarg termini. La planificació educativa és molt important. Estem en un moment on necessitem que el govern faci passes endavant i digui que prioritza el sistema educatiu públic, perquè al final el sistema, l'educació a Catalunya té un problema i es diu als alts nivells de pobresa infantil i juvenil que tenim. I per tant, aquest és un repte que només podem intentar combatre amb educació pública i l'hem de posar en el centre i el govern ha de donar senyal de que per ell és una prioritat de país. I després tenim, evidentment, el que és les infraestructures. Tenim un problema a dia d'avui, que és l'emergència climàtica. Els períodes de calor s'estan allargant. Els centres educatius, la majoria dels centres educatius, no estan adaptats per fer front a aquesta emergència climàtica i, per tant, no podem arreglar aquest problema amb 100 milions d'euros. Això ho sabem, és impossible, i a més tampoc ens podem esperar 10 anys perquè la calor ja està aquí, no? Els problemes climàtics ja estan afectant els nens i les nenes, i a més el que ens estan dient tots els estudis és que l'emergència climàtica, la calor, afecta l'aprenentatge. Per tant, és urgent tenir un pla que pugui actuar a curt i mitjà termini i ha de ser una prioritat.
0: Lidón Gasull, directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses, la patronal Foment del Treball dona suport a l'automobilística SEAT, de qui recorda forma part del cor industrial català des de fa molts anys, i reclama que quedi garantit el seu futur, el futur de l'empresa, dins de la transformació del grup Volkswagen. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
2: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: Parlem ara del daltonisme, una alteració visual genètica que fa que les persones que la pateixen tinguin dificultats a l'hora d'identificar els colors. A Catalunya es calcula que hi ha unes 345.000 persones afectades per daltonisme. Avui, que és el Dia Mundial d'aquesta malaltia, a l'edició cap de setmana hem volgut parlar amb Jan Salvans, que és un dissenyador gràfic daltònic. Laura Zorriaga.
3: El daltonisme és de difícil detecció perquè els infants no solen saber que tenen dificultat identificant els colors. Jan Salvans, autor del llibre Daltònics Anònims i dissenyador gràfic.
4: Estem a classe i estan fent testos de daltonisme com per conèixer una miqueta més doncs com la gent pot veure el color en una classe de teoria del color. I va ser on vam veure doncs, que tots els resultats en el test em donaven que era daltònic. I era una cosa que jo realment mai havia pensat.
3: Hi ha quatre tipus de daltonisme. El daltonisme cromàtic, les persones que veuen en blanc i negre, el daltonisme monocromàtic, el dicromàtic i el tricromàtic anòmal, el grup més gran en què les persones tenen dificultats diferenciant uns colors dels altres.
4: No és que giris els colors, no és que el verd el vegi vermell, sinó que entre el verd i el vermell doncs puc tenir dificultat per saber quin és un o l'altre, els puc confondre. Però, clar, això m'afecta després pel blau i el lila, perquè el blau al final té com un component de vermell.
3: Aquest dissenyador gràfic en actiu explica que el daltonisme no ha frenat la seva trajectòria professional.
4: Normalment les tècniques que fem servir són gràfics de visualització de color. Tens el gràfic, no?, i després tens la llegenda que et diu què és cada gràfic. I també que en comptes de fer servir colors, per exemple, es poden fer servir doncs, textures, es poden fer servir trames, icones...
3: Però tampoc personal.
4: És això, jo crec que en general del nostre dia a dia no tenim un impediment molt gran, també perquè cada cop més s'estan adaptant, per exemple, els programes, sobretot d'ordinador o aplicacions mòbils.
3: El daltonisme afecta una de cada 200 dones i un de cada 12 homes a l'Estat. Si sospita que un infant pot tenir-ne, una tria de colors inusuals dibuixant o la pèrdua d'interès en tasques visuals podrien ser indicadors. Actualment els pediatres fan proves visuals.
0: Cesc Gai porta al Teatre Condal la versió en castellà de 53 diumenges, una comèdia familiar sobre les relacions fraternals, que l'any 2020 va estrenar-se en català al Romea amb gran èxit. La història, adaptada també al cinema, torna a Barcelona amb un nou muntatge que protagonitzen Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. Aquests dies ultimen els assajos abans de l'estrena el 9 de setembre. Marta Orquín.
5: Les baralles entre germans són una mina per a la comèdia i Cesc Gai és un mestre en això de retratar amb humor agradolç els conflictes quotidians.
6: Nos ha costado mucho reunirnos a los tres esta noche y aquí.
5: Fa 6 anys el director estrenava amb gran èxit 53 diumenges amb Pere Arquilluer, Agata Roca, Lluís Villanueva i Marta Marco. Una comèdia càustica protagonitzada per tres germans que han de decidir què fer amb el seu pare octogenari. La reunió esdevé una bomba de rellotgeria emocional que farà esclatar tensions no resoltes.
7: Em va sobtar o em va encuriosir veure relacions familiars que en teoria han de ser com tan fàcils, tan plàcides o tan enriquidores. Hi ha algú entre els germans que penso que és interessant, que és que en el fons sempre competeixen.
8: Però envidia de què, exactamente?
9: Pues de mi.
7: L'equilibri entre la ironia que hi ha i sobretot aquesta cosa tan burgesa de fer veure que no passa res. Aquesta tensió.
5: Cesc Gai va adaptar aquesta història a la pel·lícula original de Netflix que va estrenar-se el març passat i ara obre la temporada del Teatre Condal amb l'adaptació en castellà de l'obra i nous protagonistes, Julián López, Pepa Charro, coneguda com la Terremoto de Alcorcón, Candela Serrat i Xavi Mira.
10: Hola.
11: Hola, Anna.
5: 53 Domingos podria repetir la jugada dels Veïns de Dalt, el seu debut com a dramaturg, que va adaptar al cinema amb Sentimental, un gran èxit internacional del que Hollywood n'ha fet un remake, d'Invite.
12: Hi! Hi, come in!
7: En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. L'humor m'ha sorprès com d'igual és, molt més d'igual és a tot arreu.
5: Un moment dolç per Cesc Gai, que el Nadal del 2027 estrenarà Aniversari, una obra de teatre sobre l'amistat.
0: I abans dels esports, una miqueta de rumba.

La rumba de Barcelona, que són aquest cap de setmana a la plaça de Catalunya dins del Rumba Tour Festival. Música en directe, parades i gastronomia per gaudir i reivindicar un gènere, la rumba catalana, que vol ser patrimoni cultural de la humanitat.

0: Rumba i esports. Barça i Espanyol disputen avui els seus partits de la jornada 4 de la primera divisió. Dani Esclosa, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. Els primers en entrar en escena seran els homes de Hansi Flick, que visiten Mestalla per enfrontar-se al València a 4:45 de la tarda. Després de les derrotes de Real Madrid i Atlètic de Madrid, una victòria deixaria els blaugrana líders en solitari. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Dani? Bona tarda. Doncs, en efecte, avui el Barça, líder, recordem, 9 punts de 9 possibles, buscarà aprofitar les ensopegades del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid per situar-se més líder encara i en solitari. Lamine Yamal, que ahir no va entrenar amb la resta del grup, per un cop en principi sense cap conseqüència, doncs caldrà veure si Hansi Flick avui se'ns decideix perquè sigui titular o bé suplent. Cas de no ser titular, el seu lloc el podria ocupar a la banda Karim Adeyemi, amb Gordon a l'altra banda, a la banda esquerra, i el capità Rafinha, que porta 5 gols, recordem que és el Pichichi, ara empatat amb el rellista Sergio Camello, farà de fals 9. Rodri podria ser titular en el partit d'avui, i el nou fitxatge, Gabriel Jesús, podria tenir minuts a la segona meitat, tal com va dir ahir el mateix tècnic alemany. Un possible 11, doncs, podria ser format per Joan García a la porteria, Amèric Cubarsí, Gerard Martín, i veurem si Xavi Espart torna a ser titular a la rereguarda o bé o aposta en aquesta ocasió per Joao Cancelo, en el mig del camp amb Pedri, Rodri i Fermín, a la creació, com dic, i a dalt els jugadors ja anteriorment esmentats. Escoltem a Hansi Flick parlant sobre la derrota del Real Madrid i sobre el calor que avui trobarem a València. L'escoltem.
3: I think when you see the game yesterday, Real Madrid also played well.
4: Quan he vist el partit d'ahir he pensat que el Real Madrid va jugar bé i va crear moltes oportunitats per poder guanyar-ho. Però això és futbol. L'important per a nosaltres és centrar-nos en nosaltres. Volem jugar amb el nostre estil i amb total convenciment en nosaltres mateixos. Jugar demà a 4:45 serà dur per la calor, però no l'hem de posar com a excusa. Jugar a Mestalla no és fàcil.
3: We have to be well prepared, but of course we want to win.
2: El València, per la seva banda, arriba immers amb un munt de problemes. Només un punt i un gol en zona de descens. L'afició està d'ungles contra la propietat i per avui hi haurà ni més ni menys que 8 baixes per lesió. El partit, recordem, comença 4:45 de la tarda a Mestalla, amb molt mal ambient, enrarit, repeteixo, contra la propietat del club. L'arbitratge correrà a càrrec del castellà manxec Isidro Díaz de Mera i avui tindrem en el videoarbitratge el gallec Alejandro Muñiz Ruiz. I com dèiem, moltíssima calor a València, amb 34 graus de temperatura.
1: Gràcies, germà. T'escoltarem aquesta tarda a Tablero Deportivo. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà el Sevilla a les 9 de la nit a l'RCD Stadium. José María Rubiales de Manolo González busquen tornar a puntuar després de 2 derrotes consecutives.
5: I d'haver anat clarament de més a menys en aquest inici de curs, el debut amb el Llevant va ser amb golejada, la derrota posterior contra el Madrid va ser més que digna, però la de la setmana passada a camp de la Reial Societat, sempre a contrapeu, ja va ser més preocupant. Almenys el tècnic Perico li ha servit com a referència del que no pot ser pels seus jugadors, no poden tornar a equivocar-se d'inici.
6: Empezar el partido bien y sobre todo no empezar a remolque como hemos empezado el día del Madrid o el día de Anoeta, creo que es clave, porque te permite afrontar el partido con más tranquilidad, hacer el partido más largo y bueno, el ponerte por detrás tan pronto en estos dos partidos sí que nos ha condicionado mucho de cara a afrontar el resto del partido. A partir de ahí pienso que mañana tenemos que salir a volar desde el minuto uno, no hay otra.
5: Un Manolo González que avui complirà el seu partit número 100 ja a la banqueta de l'Espanyol. Per a l'ocasió recupera per fi el capital Ele Cabrera, que podria seure a la banqueta Riedel i fer parella amb Unai Núñez al centre de la defensa. La resta de l'equip hauria de tenir continuïtat. Dels dos darrers reforços, Brian Zaragoza esperarà els seus primers minuts a la banqueta, mentre que Gorosabel encara ha d'acabar de recuperar-se d'unes molèsties que arrossega. El Sevilla, per la seva banda, arriba després de caure contra l'Atlético de Madrid, però el seu inici, guanyant el Rayo i l'Atlètic, havia estat d'allò més convincent. Els de Luis García Plaza compten amb moltes cares noves en aquest inici de campionat. Han fet fins a 11 fitxatges en aquest mercat d'estiu.
1: Gràcies, Rubí. T'escoltarem també aquesta nit. A part dels equips catalans, avui es disputaran 2 partits més de primera divisió a 6:45 de la tarda, a l'Alavés Osasuna i Màlaga Llevant.
0: I abans de deixar el futbol, fem un repàs del que va passar ahir, el que van fer els equips catalans a segona divisió i a la Lliga Femenina.
1: A la categoria de plata del futbol masculí, segona victòria consecutiva del Girona, 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. Josep Guardiola, el conjunt de Quique Álvarez, sembla que comença a agafar embranzida.
7: Futbol pràctic i molt efectiu, el que va posar en pràctica el Girona al Molinón per guanyar 0-2 davant de l'Sporting, amb golaç d'Esprilla a la primera part i 0-2 de Carles Pérez ja a la recta final de l'encontre. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
8: El mèrit de guanyar o és relatiu. Jo em quedo amb que el meu equip va fer un esforç terrible i que l'has de fer per intentar guanyar aquí, i ho hem aconseguit, i això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que hem de millorar.
7: Més enllà dels 3 punts, el partit també va deixar els debuts de Momini de Carles Pérez, com hem explicat, aquest últim autor del 0-2 pocs minuts després d'entrar al camp.
1: Gràcies, Josep. Demà 8:45 del vespre serà el torn pel Sabadell, que rebrà el Córdoba a la nova Creu Alta. Pel que fa a la Lliga Femenina, el Barça continua encadenant còmodes victòries. Ahir 0-4 al camp del Sevilla, amb gols d'Esme i Brooks, Clàudia Pina, Marta Torrejón i Vicky López, mentre que en el derbi català el Badalona Women es va imposar al camp de l'Espanyol 0-1 amb un gol de Maria Llompart a les acaballes del partit.
0: Per la mare de motor, a banda del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la notícia d'última hora és que Toni Bou s'ha convertit en campió del món de trial a l'aire lliure per 20a vegada consecutiva.
1: El pilot de Piera ha assegurat aquest nou títol en el trial dels Països Baixos. És el 40è, comptant les disciplines indoor i a l'aire lliure, i el 20è, com deies, Olga, en aquesta modalitat. L'escoltem.
9: Bueno, 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo. És més que un somni, perquè pues, bueno, pues un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
1: Pel que fa al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la cursa és a partir de les 3. Pierre Gasly sortirà des de la pole position amb Carlos Sainz a la 15a posició de la graella i Fernando Alonso a la 22a. Seguim amb la resta de la informació poliesportiva. El Barça de Futbol Sala disputa avui la final de la Supercopa d'Espanya, que s'està disputant al Palau Blaugrana davant el Pozo Murcia. Els de Javi Rodríguez van derrotar ahir per penals al Jaén en un partit on el tècnic de Santa Coloma no va acabar del tot satisfet.
10: Estoy contento por pasar la final. Pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar 3 goles como hemos regalado hoy. Regalar 3 goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
1: Tot i això, com dèiem, els blaugrana tenen l'oportunitat de sumar un nou títol. El partit el tindrem aquesta tarda, serà a partir de 6:45, com dèiem, aquí al Palau Blaugrana. El que ja va aconseguir un títol ahir, com ens té acostumats, va ser el Barça d'handbol, que va derrotar a la final de la Supercopa Ibèrica l'Sporting de Portugal 39-34. Els de Carlos Ortega es fan així amb el primer títol oficial de la temporada, després de guanyar-ho absolutament tot l'any passat. En ciclisme, avui 15a etapa de la Vuelta a Espanya, de mitja muntanya, entre Palma del Río i Córdoba. Escoltem el líder de la General, Enric Mas.
11: Por ahora somos los que vamos primeros, los que simplemente ahora tenemos que defender un poco ese tiempo y disfrutar de lo que nos está pasando.
1: El mallorquí, que ja té més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat, l'eslové Primoz Roglic, avui intentarà, com deia, seguir guanyant una miqueta de temps conjuntament amb tot l'ajuda del seu equip, el Movistar Team. I acabarem amb tennis. Carlos Alcaraz disputa avui, no abans de les 8 del vespre, el seu partit de vuitens de final del Grand Slam estatunidenc davant el tennista local Tommy Paul, el murcià, que recordem ha reaparegut en aquest torneig després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell, que es va fer precisament aquí a Barcelona. El trofeu Comte de Godó és l'únic espanyol que queda en el quadre principal d'aquest últim gran slam de la temporada. A part del d'Alcaraz, avui es disputaran 2 partits més dels vuitens de final: l'estatunidenc Alex Mikkelsen contra l'argentí Tomàs Martín Echeverri i el rus Daniil Medvedev davant del també estatunidenc Francis Tiafoe.
0: Gràcies, Dani.
1: Gràcies.